0: que per internet mai no fixa la cera, per aigua no s'ha de poder més de fer.
1: S'ha tingut de la cuina, a posar per la cup, pot ser mani de gró.
0: Per la cuina, per la gró, sobretot n'ha de per la cuina.
1: N'ha de per la cuina, per la cara, vos on. S'ho estarà ja no per vist-hi, vos on.
0: Rèdio, un home de fer cosa a calma, s'ho has de caure i portar a batre, tot el pot de dir s'ha de.
1: Consellera Fatal Pari, Pascari, bon dia. Una sèrie de suàstia se va mal per qui va tatar. Nagri suàstia per qui va mal per qui va tatar. I ara no ha acollit suàstia se va al ser prema. Consellera Aspetal Pascari Massa per que la nubna en ruta de som.
2: Aspetal de portar també se va a ruta.
1: No vi ser tatar d'altre cop per que ser ni gran ni mal o tatar se va a ruta.
2: Per que quin que ha anat a ruta, perquè que qui s'ha salçat o se s'ha mal. Qui se sent que el fins i ser en lloc de parar, pit. Sati, Alizu, no s'ha de molt gent que has perinçat.
1: Per tecte, no s'ha de tocar ni l'hostaleria. No, han de tocar gratis-lo, vixis el que t'ha de donar al xic de perinçat.
2: I ara vaixis per i m'un panguiné, no s'ha de ser aplicat, que no s'ha de ser. I ara m'he de parar aquí, fisioterapia, no t'ha de pensar, teràpico, que t'hi pot ser un passar perinçat.
1: No s'ha de ser aplicat, i ara m'hi ha hagut, vine al present. Fisioterapia, no t'ha de comprendre teràpia, per que s'ha de fer un passar perinçat.
2: Bilangnya harus lebih tak lagi. So, bisa dihantar ambulans kota pasca tadi. Pasalnya, naik beliknya kan mahila, anak baru balika, apa nak sesunagi kerlai. Usah dipahit, hanya sempurna sewama, 10% cukup ke pasca tadi. Posilnya, sepatal berhari, sangka, pasuri, maaf, pasuri. Lalu, kita cuman, kita cipati.

0: Des de mi cop a través d'estonatge, ha comentat aquest aquí. Vull que no me calis aquí. Des de mi cop a través d'estonatge, ha comentat aquí. Des de mi cop a través d'estonatge, ha comentat aquí. Des de mi cop a través d'estonatge,
1: ha comentat aquí. Des de mi cop a través d'estonatge, ha comentat aquí. Pot dir que no pot recuperar mai en dintre i ho pot intentir i passa. Quan s'ha corrupat per la manera, com s'ha passat, per tot el que ha costat per tu, quan s'ha llirat nietos, quan s'ha sobtat, no, verdad? Tant ni que mai m'ha parit, perquè volia tornar a dir-li, s'ha mai mal, quan s'ha sobtat, no, per

0: justicia al Suprema, el senyor ha estat escrimassa per que dona una enrutació.
1: Es podrà reportar una amnistia, claro.
0: Tu dices que està adaptat pel partit, que ni gran ima a votar-se a operar.
1: Partit tinc gran a l'arbre, si te quins trans a les obres, és una pista sectiva que si s'ha interpretat, peix, sàtic, col·legió, no serà molt potent que es comença.
0: Partit que no s'ha de tant ni no es perdria. No, canta, pac, hati, loc, bici, s'ha d'interpretar-la, si no es perdria.
1: I ara vaig dir, oi, un banquiner, no s'ha de ser a tirar a hat, el nacionalment, Gràcies a mi no cal haver dit que jo et tragui de tal i que ho penso et tragui com que t'hi vaig a passar a pensar.
0: No saps si aquí que et dirà ni algú et dirà a present que jo et tragui de tal i que ho penso et tragui de tal i que ho
1: penso et tragui de tal i que ho penso et tragui de tal i que ho penso et tragui. Passar l'agric és el Manila, anar d'Albànica, a Pana, és un agric com l'aigua, com s'ha dit pare, quan és tan pur la seva mà, dos perquè s'ha dit que ho ha estat la llet, això. Com si ja es pot alterar, i s'ha de fer una sèrie de les pel·lícules, que ha de fer tot com un altre xingut.
0: Sempre que no pots un nit o així, que has un nit, que s'ha de fer aquí, que has un nit, i s'ha de fer tot, que has de fer el dia.
1: S'ha de fer molt perquè ara, per consultar amb el nit, per un tant que...

0: feina, seran transferibles en sospeta, en sepat, en seguit, i a mi ni de si no ha sigut una cada dia, ah, si després ho fet molt gràcia, que clar.
1: Pues sí, no s'ha dit molt gràcia, i ja diré que, o clar,

0: vas que se va a ser problema, o se le ha escutat vas que li massen per que dona una al doctor de xou.
1: Escutar de portar no n'és seu a l'ú.
0: So, i se canta en altra cop perquè té ni l'ànima ocupat seu a un planta.
1: Per què vindrà a l'ànima de qui s'ha alçat a la setmana? I se sentit que si s'ha de preparar, que s'ha dit qual és jo. No s'ha de molt de gent d'experiència.
0: Per què té no s'ha de tenir un hostal de dia? No, tant, tant, tant, aquí no vixi s'ha dit de tant d'hora que és d'experiència.
1: Que ara l'exil veïm per guiré no s'ha de ser a pierà a qui tal no s'ha de dir. Digam i no cal a dir que si ho tindrà que no cal i que pensa que no cal que li vaig a un passar a experiència.
0: No s'ha de ser a pierà, digam i no ho vina a pensar que jo tindrà que no cal i que no cal que li vaig a un passar a experiència.
1: बिरामीहरूको सुविधाको लागि चौबिसै घन्टा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको छ। असहाय नागरिक, एकल महिला, अनाथ बाल बालिका, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई औषधि बाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवामा 10% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। कौशल्य अस्पताल प्रणाली शाखा पाँचपट्टि
0: Sasuke
1: Moore for the car, so I'm going to go to the car.

0: tenir l'altra música, que està aquí a la seta sala que t'aporta no. Tindrà que vindre en un, tindrà que ser divertir-se com. Com no tindrà per una pel·li a passar.
1: Com no, tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar. Tindrà per una pel·li a passar.